A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble. Els seus afegits familiars vos comunica la tan sentida pèrdua de Margalida Alzina Piris, que ens ha deixat hartar el 7 de maig de 2026, als 72 anys, en pau descansi. El temps passa, però el record perdura. Velatori, divendres 8, de les 10 a les 13 hores, al Tanatori Municipal d'Artà. No hi haurà exèquies. Podeu enviar les vostres condolències a través de les esquerdes digitals del web www.grupmontaner.com. Margalida Alzina Piris, 72 anys, en pau descansi.

Els seus afegits familiars vos comunica la tan sentida pèrdua de Margalida Alsina Piris, que ens ha deixat hartar el 7 de maig de 2026, als 72 anys, en pau descansi. El temps passa, però el record perdura. Velatori, divendres 8, de les 10 a les 13 hores, al Tanatori Municipal d'Artà. No hi haurà exèquies. Podeu enviar les vostres condolències a través de les esquerdes digitals del web www.grupmontaner.com. Margalida Alsina Piris, 72 anys, en pau descansi.

Els seus afegits familiars vos comunica la tan sentida pèrdua de Margalida Alsina Piris, que ens ha deixat hartar el 7 de maig de 2026, als 72 anys, en pau descansi. El temps passa, però el record perdura. Velatori, divendres 8, de les 10 a les 13 hores, al Tanatori Municipal d'Artà. No hi haurà exèquies. Podeu enviar les vostres condolències a través de les esquerdes digitals del web www.grupmontaner.com. Margalida Alsina Piris, 72 anys, en pau descansi.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Mira el tren, mira la via, si tu penses i veus serves ja sabràs filosofia. Mil discursos, pocs recursos, és el pa de cada dia, sols Espanya, qui ho diria, vol ser sola i no canvia. Monarquia, oligarquia, dictadura, cara dura, barret frigi sense prestigi i després vingué el prodigi, una guerra que ho esguerra, un cabdill que adoptà un fill, un jove de molta empenta a qui li faltava un grill. Hi ha feixistes i papistes i un crepat de llargues llistes, rabassaires, mercenaris i gent que resa rosaris. Hi ha carlistes i marxistes i també alguns optimistes, policies i espies i gent que no té manies.

segueix la llarga cursa que s'allarga i que s'escurça de cursaris i falsaris i visites a altres barris, els que passen la frontera fent el salt de la pantera, ben folrada la cartera, fotent tiros pel darrere, les rates de sagristia considerades gent pia, i ahir ves qui ho diria, fins i tot la meva tia.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Els seus afegits familiars vos comunica la tan sentida pèrdua de Margalida Alsina Piris, que ens ha deixat hartar el 7 de maig de 2026, als 72 anys, en pau descansi. El temps passa, però el record perdura. Velatori, divendres 8, de les 10 a les 13 hores, al Tanatori Municipal d'Artà. No hi haurà exèquies. Podeu enviar les vostres condolències a través de les esquerdes digitals del web www.grupmontaner.com. Margalida Alsina Piris, 72 anys, en pau descansi.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Els seus afegits familiars vos comunica la tan sentida pèrdua de Margalida Alsina Piris, que ens ha deixat hartar el 7 de maig de 2026, als 72 anys, en pau descansi. El temps passa, però el record perdura. Velatori, divendres 8, de les 10 a les 13 hores, al Tanatori Municipal d'Artà. No hi haurà exèquies. Podeu enviar les vostres condolències a través de les esquerdes digitals del web www.grupmontaner.com. Margalida Alsina Piris, 72 anys, en pau descansi.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Els seus afegits familiars vos comunica la tan sentida pèrdua de Margalida Alsina Piris, que ens ha deixat hartar el 7 de maig de 2026, als 72 anys, en pau descansi. El temps passa, però el record perdura. Velatori, divendres 8, de les 10 a les 13 hores, al Tanatori Municipal d'Artà. No hi haurà exèquies. Podeu enviar les vostres condolències a través de les esquerdes digitals del web www.grupmontaner.com. Margalida Alsina Piris, 72 anys, en pau descansi.

0: un animal destrozando esa puerta para no volver a entrar.
1: Gracias.
2: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11. Els seus afegits familiars vos comunica la tan sentida pèrdua de Margalida Alzina Piris, que ens ha deixat hartar el 7 de maig de 2026, als 72 anys, en pau descansi. El temps passa, però el record perdura. Velatori, divendres 8, de les 10 a les 13 hores, al Tanatori Municipal d'Artà. No hi haurà exèquies. Podeu enviar les vostres condolències a través de les esquerdes digitals del web www.grupmontaner.com. Margalida Alzina Piris, 72 anys, en pau descansi.

Els seus afegits familiars vos comunica la tan sentida pèrdua de Margalida Alsina Piris, que ens ha deixat hartar el 7 de maig de 2026, als 72 anys, en pau descansi. El temps passa, però el record perdura. Velatori, divendres 8, de les 10 a les 13 hores, al Tanatori Municipal d'Artà. No hi haurà exèquies. Podeu enviar les vostres condolències a través de les esquerdes digitals del web www.grupmontaner.com. Margalida Alsina Piris, 72 anys, en pau descansi.

0: alıyorlar. Sensen bunlar.
1: Canlı kol. İyi.